0: matí, l'úpul sube i diu cucurucú! Ei, Cali! Cuti, cuti, cuti, cuti, cutes, cucutes, i com ves tu amb el tio que potes, i que potes, i...
1: Cucurucú!